0: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
1: Éramos perfectos, fuimos inertes.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia

0: Mira, no puedo más. Intento ahorrar, pero no lo consigo. Tengo todos los seguros con la misma compañía y aún así cada vez me suben más el precio. Me tienen contento. Así que he decidido irme a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
1: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2: el 41.920, serie 42.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
3: Tiri, tiri, tiri.
4: Anda, ya me toca dejarte por aquí este mensaje aprovechando que estamos en Anda Ya.
5: ¿Y tanto tipo directo? Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada, con menos esperas.
4: Bien dicho.
5: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
7: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
12: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
11: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
13: Què significa èxit? El diccionari diu aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
14: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
15: dofins,
14: lleons marins i el nou Adventure Splash.
15: Sis tobogans plens d'emoció.
14: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a Marineland.es.
16: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb.
17: El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port.
18: Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Volem portar la Champions des d'Oslo.
20: Futbol Club Barcelona!
21: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el que t'hi juga el Barça.
22: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
21: Les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de casa Cupra Raval al Passeig de Gràcia en Diagonal. Les invitacions ja s'han exhaurit. I a continuació, últim partit de Lliga. València-Barça. A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Els de Hansi Flick tancaran temporada a Mestalla. Què t'hi jugues, Barça?
23: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
24: Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits. Als 40.cat. Connecta amb els 40.

Què tal? Bon dia. Són les 10 del matí. Arrenquem aquí aquesta última horeta, aquest últim tram del despertador dels 40, aquest endellà per tota Catalunya i Andorra. Què tal? Com estàs? És dijous ja, 21 de maig. Déu-n'hi-do, quina calor. De seguida parlarem del temps. Però abans ens ocupa una cosa més important i és gaudir de la cançó número 1. La que ha fet el cim aquesta setmana a la nostra llista gràcies al teu recolzament a través dels 40.cat. És una de les artistes mundials més populars, més influència, però sobretot, amb més seguidors que l'acompanyen, fidels com mai. Estic parlant de la Taylor Swift. Des del seu The Life of a Showgirl, el número 1 dels 40 és per aquest Open Light.

Els han tret, eh? Els han tret a passejar i ja estan funcionant molt bé. Són els passos prohibits, els Banda Neon, fent acte de presència aquest matí des de l'Holanda i a Catalunya. Va, parlem del temps. Atenció, perquè l'estiu ha obert la porta de bat a bat i vol entrar de forma triomfal, eh? I això que encara som al mes de maig. A les portes d'un pic de calor atípic per aquest

de setmana, amb termòmetres que no paren de pujar. Avui dijous ja ens hem llevat amb una fresca més curta del compte. I amb el sol, el mercuri, doncs, sembla que s'enfilarà ràpid. Avui màximes entre 26 i 32 graus a l'interior, també al prelitoral, i compta amb la zona de Ponent i a les terres de l'Ebre, sobretot a la vall de l'Ebre, on ja es poden fregar tranquil·lament els 35 graus, gràcies a un mar encara fresquet. Això no s'acaba aquí. Divendres i al cap de setmana, la calor tocarà sostre. Ambient més propi del mes de juliol, amb valors entre 5 i 10 graus per sobre del que seria normal, eh? Nits suaus, alguna mínima tropical a la costa i molt de sol amb 4 núvols decoratius. En resum, aquests pròxims dies toca suar, hidratar-se i recuperar la roba d'estiu ràpidament. Ahir ja ho dèiem, que s'ha de fer el canvi d'armari a correcuita. Dit això, repassem ara mateix algunes temperatures que tenim arreu del país. Tenim 23 graus a aquesta hora a Reus, 22 a Banyoles, ara mateix 19 graus a Amposta i 21 a Granollers. I a la teva ràdio arriba ella, l'Aitana, des de Sant Climent de Llobregat. Això s'anomena Superestrella. Superestrella.

0: És la formació de Ryan Tedder, els One Republic, que es deia Counting Stars. Aquesta setmana ha estrenat el seu documental, una sèrie limitada, a la plataforma Netflix, i hi ha hagut moltes revelacions, moltes. Algunes d'elles, per exemple, doncs, que el 2021, quan estava en plena gira Disco, la Kylie Minogue va patir doncs, un diagnòstic d'un segon càncer. Tot i així, ella va seguir tractament i va seguir endavant. Però escolta'm, no només ha passat això aquesta setmana per l'australiana, i és que ha posat fi als rumors d'una possible col·laboració secreta amb la Madonna, una cosa que portava doncs, fent bullir les xarxes des de feia molts i molts dies. Després de que s'omplissi ple d'especulacions sobre l'aparició d'aquest nou àlbum que publicarà la reina del pop, el Confessions II, la Kylie Minogue ha volgut ser clara, eh? Diu, no hi ha cap col·laboració. Ho ha qualificat d'un rumor totalment aleatori, tot i reconèixer que té moltes ganes d'escoltar el nou treball de la Madonna. Això sí, les especulacions no sortien del no-res. Recordem que totes dues van compartir escenari a Los Angeles el 2024 durant la gira Celebration de la Madonna amb una actuació històrica que va fer embogir el públic dels Estats Units. I bones notícies per als fans de la Kylie, eh? La cantant acaba de presentar Light Up, una nova cançó íntima i emotiva que acompanya aquest documental que sortia, que s'estrenava ahir a la plataforma Netflix, un tema molt personal, lluny d'aquest que escoltem, d'aquest padam, però carregat d'emoció i molt de cor, eh? Vaja, Kylie, ara ha estat pur. 5 minuts per sobre d'un quart d'onze. Atenció, perquè d'Austràlia saltem precisament ara als Estats Units d'Amèrica.
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya. Amb Víctor de la Torre. Als 40.
0: Atenció, perquè el seu Ordinary va arribar al cim de la majoria de llistes d'èxits internacionals i ara en té una de nova. Fever Dreams. És l'Alex Warren.

0: per llevar-se de bon rotllo. Andallà Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.
1: Atenció, atenció, perquè no sé si te'n recordes, de fa molts i molts anys, segur que molts de vosaltres éreu molt joves, d'una cançó d'una artista brasilera que doncs, va triomfar més enllà de les seves fronteres, fins i tot en el món hispà. Estic parlant de la Xuxa. Te'n recordes d'aquesta cançó que segurament molts de vosaltres heu cantat en més d'una ocasió? Doncs atenció, perquè la Melody, sí, sí, la cantant del Diva,
2: Xuxa,
1: prepara una nova versió de la cançó que sonaria doncs, una cosa així aproximadament. Ho ha fet en un teaser, eh? És el que anomenaríem un rework, eh? En tota mena. Diu que sortirà doncs, aquesta mateixa setmana, concretament aquest divendres, dia 22. Emoció? Segur que sí, eh? Segur que sí. Tenim molta curiositat per veure com sona aquesta versió que n'ha fet la Melody del clàssic de la brasilera Xuxa.
0: Andallà Catalunya, als 40.
1: Serà la seva nova cançó. Estem esperant candeletes que arribi demà per escoltar-la. Ara per aquí la Rosana. Això es diu Les guapes no morimos de verdad.

0: Atenció, que aquí estaven els colombians, eh? La Shakira i el Bele, junts amb això que es diu Algo Tu.
1: Una mañana café por la tarde ron.
0: I de Colòmbia anem fins a Puerto Rico, o millor dit, fins a Barcelona. I és que aquesta setmana ahir esclatava les xarxes centenars de vídeos de gent que havia vist a Bad Bunny pel Passeig de Gràcia de Barcelona, per exemple. I és que el porto-riqueny està a punt de passar per casa nostra en concert amb dues dates que seran aquest divendres, aquest dissabte. I clar, la sorpresa dels seguidors és que ja un dimecres a la tarda o al mig matí se'l trobessin pel carrer entrant en algun cotxe, intentant camuflar-se una mica amb la roba, tot i la calor que feia. Però clar, no té com amagar-se, eh? És ell, és ell. Doncs sí, sí, la xarxa va plena, Bad Bunny ja està per aquí, la casita ja està muntada i l'estadi olímpic Lluís Companys espera amb ànsia que arrenqui aquest David Irazmas Fotos Tour.
2: Cada matí, tu pares l'alarma.
3: Nosaltres
2: posem els èxits. Anda ja Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta'm, tindrem sorpresa aquest cap de setmana? No sé, per exemple, cantar La Noche de Noche amb la Rosalía a l'Estadi Olímpic? Ho haurem d'esperar a veure què passa. De moment ens quedem precisament amb la catalana, amb la de Sant Esteve Sesrovires. La Rosalía i el seu Lux es passen per aquí amb això que es diu Relíquia.

0: Es al Manuel Turizo, por un pendejo no sé, llora, salud mi reina. Al consell, que ens arriba de la mà de l'artista. Escolta'm, així anem camí de les 11 del matí, tanquem l'endellà i tornarem demà a partir de les 6 amb el Dani i la Cristina, i a partir de les 10 farem un cafè tu i jo. Sigues dolent, però només una mica.
1: Aixequem persianes i els ànims. Endellà Catalunya, amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.

0: aquests dos grans, començant aquest matí dels èxits, el avui dijous 21 de maig, per tots i totes, eh? Per si hi ha algú despistat per aquí a la ràdio. Els que escolteu els 40, com sempre, connectats amb els millors èxits. Des d'ara fins les dues, cada dia, de 11 a 2, aquí acompanyant-vos, com sempre, el vostre matí dels èxits. Com aneu?
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Avui, per cert, ja ho notareu, eh? Sembla que ja l'estiu cada dia s'acosta més i més. Avui sí que apreta aquesta calor. 11 i gairebé 3 minuts. Arriba el moment de Zetangana i sí, ella, Nati Peluso.

0: que vindran.
1: Quina cançó tan fantàstica. Una més dels Catarres, eh? No afluixen el ritme, i aquesta és una altra cançó d'exemple de la carrera destacada de Catarres a la nostra història del pop català. Això es deia Diumenge sense drama, és cançó de la setmana aquí als 40. I ara per aquí, un quart de 12 del matí.
2: El so més nou. Els 40.
1: Arriba un altre que continua també amb una bona carrera. Ara amb aires de pop rock. És el De Paul, que presenta nova cançó. Això es diu En unos años.

0: aquesta hora una mica de batxata sempre va bé per començar a moure el cos i despertar-lo, si encara no estàs despert des de primera hora. Aquí estaven Romeo Santos i Prince Royce, el seu Dardos, preparant l'arribada de dues reines que passen per aquí ara mateix als 40.
1: Escolta ja, les cançons noves. Als 40.
0: Una ja fa molts anys que es dedica a això de la música. De fet, és la reina del pop. Ella és Madonna. I ara, amb una altra princesa, amb la Sabina Carpenter, col·laboren juntes en això que es diu Bring Your Love.

Aquí estava el Joe i el seu En un Beginning. La coneixes molt bé, que ha vingut just a les 12 del migdia. Escolteu, demà i demà passat seran els concerts de Bad Bunny a Barcelona, a l'Estadi Olímpic. Hi ha molta gent, ja sabeu a quin hotel de Barcelona està. I ahir es valia també una molt bona al Passeig de Gràcia, eh?

és la cançó més important al país. Número a la teva ràdio. Ella, la reina indiscutible de totes les llistes globals. La Taylor Swift, amb això que es diu Opalight, una de les que amagava a l'últim disc de l'artista. 12 i 4 minuts. És el migdia d'aquest dijous. El sol brilla, la temperatura que va pujant. I estem una mica més contents. No sabem què tindrà el temps, la nostra influència de l'estat d'ànim, però sempre funciona que quan hi ha una mica de sol, la cosa va millor. Aquí està Rihanna, ara mateix.

0: Aquí estan els Saxeni, els Ulls que et mirin, una de les cançons que trobes al seu últim EP, a que es deien ells Només Música. El Saxeni, que per cert, acaben de publicar també una cançó, una col·labo, amb el Jun Rajola, una cançó que es diu Famós Català, que també ja està disponible, que no paren sempre. Molt actius, els Saxeni. I ara, aquesta hora, 12:17 del migdia, aquí, als 40...
1: Als 40... Adrià Soler.
0: Com ja és dijous, hi posem aquesta, que és una de les més virals del moment a tot el planeta. Aquí està Tame Impala, una de les formacions psicodèliques, però que han transformat aquesta cançó en un èxit global, aquesta vegada col·laborant amb la veu de Jenny. Això, si obres el TikTok de tant en tant, aquesta cançó, el tema, t'apareixerà bastant. Ja veuràs que ho reconeixes. Això s'anomena Dràcula. Ara mateix, Tame Impala i Jenny als 40. The moment.

0: Ja t'ho diu Manuel Turizo, que segons qui no val la pena i que porta. Aquí està el Por un pendejo no se llora. Mira, ara que arriba el bon temps, la bona temperatura, l'alegria al cos, segur que el mercat està una mica millor, encara que a vegades està complicat la cosa, eh? 12:34 del matí. Ara per aquí estem a punt amb Olivia Rodrigo, una de les artistes internacionals que l'any vinent vindrà a Barcelona, al Palau Sant Jordi, i hi estarà uns quants dies.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: De fet, serà la seva única data a tot l'estat i serà a Catalunya, a casa, al Palau Sant Jordi, l'Olivia Rodrigo, que ha venut unes quantes entradetes. Amb això que es diu Drop Dead, comença la nova era de l'artista.

És que el David Guetta sempre sap molt bé com triar els acompanyants de viatge. Aquí estava amb la veu, atenció, de Teddy Swims, però també de Tones and I, una de Nova Zelanda que va triomfar moltíssim ara fa un temps i que el David Guetta ha recuperat per aquest Gone, Gone, Gone. Així engeguem nova hora, una i gairebé 4 minuts. 40. Jo sóc Adrià Soler i aquí està Harry Styles preparadíssims, que ja ha començat també el seu tour per a nivell internacional. Aquesta va ser un super

0: Aquest és l'himne per aquest estiu, eh? Si al Marcos li haguessin dit que amb això ho petaria fort, encara sorprendria, però és que és una història d'aquelles que ens posa de molt bon humor i ens encanta aquí. El, això que s'anomena Festuc aquí als 40.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Ens agrada molt. Ara, Alex Warren, el Fever Dream.

0: posem els èxits.
1: 40.
0: Tots els èxits. Els 40.
2: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Aquests dos junts han fet un treball col·laboratiu que ha triomfat moltíssim. Aquí estava Romeo Santos i Prince Royce amb el seu Dardos a aquesta hora del matí. Per cert, a dos quarts de dues de la tarda, recta final del matí dels èxits, preparats, per exemple, amb Anna Mena, que passarà per aquí. I abans de tot això, tinc per aquí una que us agradarà moltíssim.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: És el moment de Rosalia. Aquesta cançó que li ha donat moltes alegries des del seu treball Lux. Per cert, molts penseu ja que tenim un cap de setmana una mica més llarg de l'habitual en algunes poblacions, sobretot, per exemple, a Barcelona o a l'àrea metropolitana, que el dilluns serà la segona Pasqua.

0: que vindran.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Rai 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: tota la setmana des de la primera posició de la llista, l'Opalai de la Taylor Swift, del seu flamant últim àlbum, un àlbum que tant de bo s'animés i també el vingués a presentar a Terres Catalanes, al Camp Nou, si volgués, quan el tinguem acabat, o també a l'Estadi Olímpic, on vulgui, que de fet demà arriba en concert el Bad Bunny. Dos vegades ho farà el divendres i el dissabte, amb l'inici del seu Debí tirar més fotos tour a Europa. I en aquesta nova hora passarà la Rosalia amb la seva relíquia. Va fer 4 Palau Sant Jordi, i és que és una borrada la de concerts, la de música, la de directes que tenim. I és que és el més important per la música, també, escoltar-la, però viure-la sobre un escenari. També escoltarem aquesta que s'està posicionant com una de les possibles cançons d'aquest estiu. La Villa, Ryan Castro, Capo i Gangsta passant per aquí, una que ja ha sigut número 1 de la llista i que actualment trobes a la posició 13 de la mateixa. I parlàvem de concerts a l'Estadi Olímpic, t'he dit demà i el dissabte al Bad Bunny, però és que l'any que ve tindrem a la Tropicoqueta, a la Bichota, a la Karol G, amb cançons com aquest, Si antes te hubiera conocido, que també tenim moltes ganes, haurem d'esperar, això sí, perquè és el juny del 2027, que arribarà a un concert. Aquesta també l'escoltarem d'aquí una estoneta a la Ràdio Musical Líder.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, també a través dels 40.cat, també al nostre Instagram, que és @40, també si vols @uri_mora, i arriba l'Àlex Warren.

0: fer cantar al The Weeknd en castellà. I ho fa prou bé la pronunciació, per tant, li donem bona nota. La fama passant per aquí als 40 a la ràdio musical líder, un quart de cinc. I ara va una cançó de la qual estic molt i molt enganxat. Ens la porta el Guillem Bautista i és el seu No està mal, per dies com avui, que no està mal, bon rotllo, un sol espaterrant, pujada de temperatures, ja vislumbrem a l'horitzó l'estiu, que tenim moltes ganes, i arriba aquesta cançó ben fresqueta, ideal per aquest dijous, amb ganes també, òbviament, del cap de setmana.
1: Els 40, Unimora.
2: Unimora.

0: Haurem d'esperar una miqueta, però tindrem concerts a la Karol G de la Bichota a Barcelona. Queda més d'un any. A principis del mes de juny ho farà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i els 40 com a emissora oficial i amb cançons òbviament com el seu Tropic Coqueta o com, per exemple, aquesta que va publicar ara fa un parell d'estius, el Si antes te hubiera conocido. Així que ja era hora que vingués en concert, que ens tornés a visitar i moltes ganes de gaudir-ho fort. I parlant de concerts, no sé si també vas tenir la sort d'anar a qualsevol dels quatre que va fer a principis del mes d'abril, aquesta que arriba ara amb el seu Lux.
1: El som més nou.
2: Els 40.
0: Et parlo efectivament de la nostra Rosalia. Des de Sant Esteve Sesrovires, un disc que ha arrasat, que va sortir el passat mes de novembre, que ha tingut una reversió, i aquesta és de les meves cançons preferides de l'àlbum. Digue'm tu quina creus que és la teva preferida de la seva, del seu Lux. Aquesta és La Relíquia.

0: ara fa un any i mig amb el seu capat merenguetón, amb el seu disc La Ciudad i amb cançons com aquesta Una Noche. Des de València, des de Venezuela, el duo format per Ale amb Jorga Ki, que ara també estan començant a fer projectes en solitari, com per exemple Jorga Ki. Que no et diré el dia, però que ben aviat el tindrem amb nosaltres aquí als 40 amb una entrevista que veuràs a les nostres xarxes, també al nostre canal de YouTube, i ens donarà molta informació del que vindrà a partir d'ara i si la formació segueix endavant o què està passant aquí. Mentrestant, aquí també et preparo la Taylor Swift amb el seu The Fate of Ophelia, Manuel Turizo o el My Towers. O ara, va, anem a recordar una cançó de fa uns anys que va ser número 1 de la llista dels 40.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.
0: I és que a l'entrevista li podem preguntar, per exemple, a Alen Yorgaki, What about us? Què? Sobre vosaltres. Com està el tema? Arriba la Pink.

0: I això és com la ràdio musical líder. Los demás que sigan envidiando. La falda del Mike Towers acostant-nos al punt de les 5 de la tarda. Estem a 11 minutets. I com sempre, tots els èxits, bon rotllo. I fent d'aquest dijous una festa brutal, que també en ganes del cap de setmana. I d'alguns privilegiats que també teniu 3 dies de festa el dilluns festiu a part de Catalunya. I que feu, no t'ho negaré, una mica d'enveja. Va, que en res per aquí, el Bizarrap amb el Daddy Yankee ens faran ballar amb la seva sessió 066. També meditarem com estarem en unos años a ritme del Depol, o ara, que aquí la festa no es para.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I és que canviem de registre musical amb aquest Party Rock Anthem. Aquí sonant els 40, i també ja saps com pots fer el nostre Instagram, que és @els40. Segueix-nos, no tallis, va.

0: alias El Calentón. Bizarrap amb el Daddy Yankee, la sessió 066. Ple de fuego, de massivo i de bon rotllo per començar nova hora. Estem de dijous i amb ganes, òbviament, del cap de setmana, de divendres i de potser la possibilitat de que t'ho facis 3 dies si el dilluns és festiu per tu. Jo sóc l'Uni Mora, t'acompanyo fins a les 6, aquí, sempre sentint-nos Forever Young. I és que en res, recuperem aquesta remescla, un tema mític d'Alpha Vail, però que hi han entrat el David Guetta amb Iba Max per fer aquesta reversió que ara fa ja també un temps que van publicar i que ens encanta i ens fa sentir sempre joves i plens de vida. Les que sí que estan sempre plenes de vida són aquestes dues, la Madonna amb la Sabrina Carpenter, que en res arriben amb aquest tema conjunt, el seu Bring You Love, que també ho està petant i que durant tota la setmana és candidata a entrar a la llista dels 40. Elles són, podríem dir, dues reines. I també passarà una altra reina per aquí, la Lola Índigo, que està poquet a poquet de retorn, tornant a la indústria musical amb noves cançons, i també recuperem aquesta, que és de les més conegudes de l'artista andalusa. I ara anem a pensar què serà de nosaltres en unos años.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: I és el torn del Depol des de la posició 29 de la llista dels 40 i el músic de Sant Quirze del Vallès, que ara fa una setmana menys, de fet, va estrenar la seva gira a la sala Apolo de Barcelona.

0: Els Coldplay, que són uns genis a l'hora de fer himnes, i himnes per una cosa que jo crec que a tots, però sense excepció, ens encanta, com és el cap de setmana. Aim for the Weekend, juntament amb la Beyoncé. I és que a mi del cap de setmana m'agrada tot, eh? El divendres per la tarda, que acabes la setmana cansat i et va bé descansar. El dissabte, per també seguir fent el que vulguis amb la teva gent estimada. I també els diumenges. I si són diumenges sense drama, encara millor. Que, de fet, així és com es diu, la nova cançó dels Catarres, que durant tota la setmana és la cançó en català destacada dels 40. Ens ho va dir el Sergi Sánchez el passat diumenge a les 6 de la tarda a Can 40. Doncs bé, aquí la tens i segur que t'enganxa sempre els Catarres.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: que vindran.
1: El do it yourself està bé.
2: Rutines de skincare també.
3: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
4: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: ara m'agradaria parlar de cançons o col·laboracions que jo crec que acabaran sent històriques. Per exemple, aquesta, Dos Reis. De fet, un rei i un príncep de la bachata que s'han juntat per un disc conjunt. I on hi trobes aquest Dardos, el Romeo Santos i Prince Royce. Però ara arriba una altra col·laboració que segur que us encanta. Un parell de divas, de fet, una de fa una pila d'anys i l'altra que també des de fa uns anys ho està patant moltíssim, com són la Madonna amb la Sabrina Carpenter, que a més durant tota la setmana són candidates a entrar a la llista dels 40. El dissabte a les 10 del matí amb el Toni Aguilar sortirem de dubtes a veure què passa amb aquest Brick You Love.
1: El so més nou. Els 40.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: abans et parlava de grans col·laboracions de la Madina, de Madonna, amb la Sabrina Carpenter, del Romeo Santos amb Prince Royce, però què me'n dius d'aquesta col·laboració de fa uns anys, que va patar també moltíssim? L'Eminem amb la Rihanna i aquest The Monster, que va ser número 1 de la llista, i qui també ha sigut número 1 és el Joe, que arriba en res amb el seu End of Beginning, també l'Abraham Mateo, recuperant la seva maníaca, el Mitchell Sambello, traduït al castellà, que ens va portar ara fa un parell d'anys, amb una cançó que també va ser número 1 de la llista dels 40, i també la Katy Perry amb aquest The One That Got Away. I abans toca una mica de risc, perquè toca llançar-nos amb paracaigudes.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
0: Que és el torn de la Samurai, que va ser una de les artistes que va estar amb nosaltres el passat 12 d'abril al Pavelló Olímpic de Badalona amb els 40 Primavera Pop i cantant-nos, per exemple, aquesta cançó que sona quan estem a 3 minuts a les 5:40.

0: El maníac de Maxi Sembello, que fa més de 40 anys que va publicar el seu maníac i que ara fa també un parell d'anys a l'Abraham Mateo va recollir, la va adaptar a la seva manera i ens va portar la seva maníaca, que a mi també em serveix per acomiadar-me de vosaltres. Un dijous que ha sigut, òbviament, molt musical, amb bona pujada de les temperatures, ja comencem a estar cremats i amb ganes de l'estiu. I també, òbviament, amb ganes del cap de setmana, que demà ja el tenim a tocar. Que vagi molt bé, bona música i fins demà. Adéu!
1: Els 40... Uri Mora.
0: Us deixo amb el Karin Herrero i amb la Katy Perry, aquest de One That Got Away.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: Aquesta canta que sigui la nostra actual número de la setmana gràcies a les teves votacions. Adele 41 és per Taylor Swift i aquesta cançó que sona l'escàndol i que puja 5 posicions des de la 6 i fins la primera aquesta setmana. Per demà tinc a De Paul, tinc a Aitana, Emilia o Ed Sheeran amb el Perfect, així que si vols dir-me la teva ho pots fer des de xarxes socials, des d'arroba els 40 a arroba Adrià Ortega, i si la veu m'ho permet estaré amb tu fins les 10. Hola!
1: Els 40, Adrià

0: Aquesta és la nova cançó dels Catarres, es diu Diumenge sense drama. La vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez de Can 40 al programa de les novetats en català els diumenges a les 6 de la tarda, ja ho saps. És l'última dels Catarres sonant aquí des dels 40 i també al mesó de Depol. Es diu En unos años i la vas descobrir també dins el nostre escenari dels 40 Primavera Pop 2026 a Badalona, a l'Olímpic Arena. És la 29 de la setmana, entra directe en aquesta posició gràcies a les teves votacions.
1: Escolta. Que vindran. Aquí posem els èxits. Els 40.

0: Germans Baradal, Lux Tour, la gira de la Rosalia, on els connectarem amb l'emissora oficial al Palau Sant Jordi de Barcelona. Aquesta es diu La Perla, número 9 actual, i atenció perquè tenim una de les novetats de la setmana aquí des de la nostra fórmula. És el mesó de Madonna i Sabrina Carpenter, la fusió entre elles dues amb el Bring Me Your Love. Atenció amb això, perquè és un dels signes i una de les candidates per entrar a la llista amb l'etiqueta Mi Voto 40 Madonna. Escolta.
1: Una ràdio.
2: Una ràdio.
1: 40. Tots els èxits. Els 40.

0: estel·lar.
1: L'èxit de Summer, que es diu Ham Raker, és la 8 de la setmana aquí, als 40, gràcies a les teves votacions. Què tal, com estàs? Com el dijous? Molt i molt càlid a gran part de Catalunya, sobretot al sud, així que no t'abriguis massa, tot i que ja estem sobrepassant el punt de les 8 i 40 minuts, és el cas de, ens acostem a les 9, i ho fem amb ritmes com, per exemple, de Dani Martín o Manuel Turizo amb el Por un pendejo no se llora, és l'actual número 4 de la setmana.
2: Als 40, Adrià Ortega.
3: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
4: ¡Valorado!
3: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
5: El éxito está asegurado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
7: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
8: Volem portar la Champions des d'Oslo.
9: Fútbol Club Barcelona!
8: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval al Passeig de Gràcia en Diagonal. Les invitacions ja s'han exhaurit. I a continuació, últim partit de Lliga. València-Barça. A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Els de Hansi Flick tancaran temporada a Mestalla. Què t'hi jugues, Barça?
10: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
2: Assabenta't de tot als 40.cat. El portal dels 40 en català.

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Aquí, aquí, posem els èxits. Els 40.

tots els teus èxits. Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.

Aquesta és la cançó de Bizarre de The Yankee amb el Music Session 066. Un gen de la setmana aquí del 40 a l'1. I si la veu m'ho permet, perquè avui estic pràcticament afònic, encara que no ho notis gaire, estic forçant al màxim per poder saludar-te i dir-te hola en aquesta nit del dijous 21 de maig del 26 amb Exis d'Anna Mena, també de Taylor Swift, o d'Imagine Dragons, amb una cançó inclosa a la banda sonora oficial de la pel·li Shrek, el Believer.

0: es diu Els ulls que et mirin. És una de les que vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez de Can 40. És la més nova de Sexeni, protagonista ara mateix. Sobrepassem el punt de les 9:15 amb ritmes com, per exemple, la que tinc preparada i a punt de Nicky Jam, també èxits de Romeo Santos, però abans... Això es diu Dràcula. Brutal com sona, és? La 10 de la setmana, des de la 15 i fins la 10, pujant a 5. Passom-hi.
1: Tot depèn dels ulls que et mirin.
2: Una ràdio.
3: Una ràdio.
2: 40. Tots els èxits. Els 40.

0: que ve està sonant aquesta cançó als nostres festivals, als 40 On Tour especialment, aquesta de Romeo Santos i Prince Royce, que es diu Dardos. De moment és la 2 de la setmana dins del 40 a l'1, de moment. I gràcies a les teves votacions no marxa de les 3 millors dins el nostre podi. Seguim endavant amb més històries, més música. Tenim a Alex Warren i també l'última d'Olivia Rodrigo, que es diu Drop It, i que puja 10 amunt des de la 27 amb una qualitat extraordinària aquesta cançó, que és una de les més aclamades als Estats Units i també a la llista britànica de charts.
1: 40. Els números 1 del pop. Els 40.

Ostres, això es diu la cançó del Mar de Luna, que ens la va presentar ni més o menys que els 40 Primavera Pop 2026 a Badalona. Aquesta és la 14a de la setmana aquí des de Del 40 anys.

0: Ens acostem a les 10 de la nit amb el End of Beginning, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical a la número 3, actual de Del 41, gràcies a les teves votacions a través de la llista. Espero que estiguis bé i així has estat de perles aquí al meu costat des de les 8 fins ara mateix. Ens acostem a les 10 de la nit, jo mateix a Tria Ortega, amb el ritme dels números 1, amb poca veu, però amb el ritme que necessites per afrontar millor aquesta nit del dijous. Que tinguis una bona nit i demà més aquí, als 40, la ràdio musical número 1 a tot el territori. Som-hi!
1: Els 40, Adrià Ortega.
2: Lo que hoy es un menú con verduras de temporada, o recuperar una bici vieja. Lo que hoy es un instrumento adaptado, o recuperar un paisaje, mañana será un país que se construye desde el bien común. Cada proyecto, cada persona cuenta para construir juntos el mañana que queremos hoy. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
3: En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.
4: Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión: la música.
5: El gran musical.
4: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en los 40.
1: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Disfruta del mejor deporte con William Hill con hasta 200 euros asegurados. Regístrate con el código BONO200. Haz tu primera apuesta y si pierdes, te devolvemos el 100% de su valor hasta 200 euros. Aprovecha el bono de bienvenida en las mejores competiciones. Consulta condiciones. William Hill desde 1934. Recuerda jugar con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: ¿Deixas la teva ciutat per uns dies?
2: No et preocupis.
1: Emporta't amb tu tots els èxits. Les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits.
3: Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de